era que tu has fet feu la boda, que el món molt amb el teu en el fill, sí. Jo sé que és que jo no ho nega. Ja la vau d'últim, dit-me, jo m'ho deu en el cap. I vaig, i que no em canto.